0: Láser. El sonido de la vida.
1: Viu les festes de la Mare de Déu del Roser d'Almassora. Gaudeix de més d'un centenar d'actes del 2 a l'11 d'octubre. Celebracions religioses, un gran cartell de bous al carrer, activitats per a xiquets i majors, el mesó del vi, sopars populars, música i molta diversió. Consulta el programa en la pàgina web o les xarxes socials de l'Ajuntament. Bones festes de la Mare de Déu del Roser. Ajuntament d'Almassora.
2: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
3: El viernes 16 de octubre, en el Auditori y Palau de Congresos de Castelló, se celebra la 23ª edición de premios de Radio Castellón Cadena Ser. El premio empresa es para Ágil Centros. Premio empresa patrocinado por RecordGo Mobility.
4: Castellón se adentra al Día de la Hispanidad con una programación especial con un amplio programa de actos que se desarrollarán los días 10 y 11 de octubre. A partir del sábado, visita el Mercadillo de Artesanía y Gastronomía instalado en la Plaza Isabel Clara Simó y baila al son de los mejores ritmos de folclore hispanoamericano. Y el domingo, a las 6 de la tarde, no te pierdas el colorista desfile que saldrá de la Plaza Mayor y que reunirá a 9 entidades culturales, porque juntos tejemos el Castellón de todos. Concejalía de Interculturalidad del Ayuntamiento de Castellón. Consellería de Justicia, Transparencia y Participación.

nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,